somriu, habita la Casa Blanca. De l'altre costat del riu li diuen la reina boja, la reina del jardí. La lluna és la seva cova,

ella torna, torna a plantar. La lluna és la seva cova. Demà, com cada dia, alguns la trobaran cavant i cavant la terra, plantant arbres i flors, tot i que l'envolten de cucs d'asfalt, de pol·lució. Ella seguirà plantant colors.

0: Comercio, música.
1: Radio Manlleu.
0: La ràdio d'Alter.
2: Pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París.

0: Zone Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9 per la Pili García. Matí amb diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos a Barcelona. La situació més destacada continua a la AP7, amb la calçada tallada en sentit Tarragona al Vendrell i entre la Pobla de Montornès i Roda de Berà. També hi ha retencions a la AP7 al Vallès en tots dos sentits i un carril tallat a l'Ampolla. A l'àrea Barcelona, trànsit dens a la A2, a la B10, a la B20, la B23, la C32 i la C58. També hi ha congestió important a la Nacional 340 en sentit Creixell i el Vendrell. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des de 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el nou model proposat. I la conductora de l'autocar accidentat ahir a Lleida al matí ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. I restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França. Un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les primeres etapes de la prova. I el govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Investigadors de l'IDBell de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge han identificat un mecanisme que manté en espera cèl·lules amb mutacions abans que es formi un tumor. La recerca s'ha centrat en l'oncogen MIC, alterat en més del 60% dels tumors humans, i podria obrir la porta a intervenir abans que el càncer es desenvolupi. En esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. I pel que fa al temps, la calor es normalitza amb màximes d'entre 30 i 35 graus puntualment fins als 37. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit. Que ho sàpiga. Segueixo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i votació dels pressupostos de la Generalitat que s'aprovaran amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Junts s'ha erigit com a alternativa al govern del PSC. Antoni Castellà n'és el diputat.
2: Torno a dir, no és un país condemnat a la decadència. Catalunya és un país amb un potencial immens. El que necessita no és resignació. Catalunya necessita lideratge. Catalunya no necessita administrar les limitacions, necessita superar-les. Catalunya no necessita governs que ocupin el poder, necessita governs que transformin el país. I sí, Catalunya necessita pressupostos, però no aquests.
1: Castellà ha acusat el president Salvador Illa de governar amb arrogància ara que ja té garantits els pressupostos i ha posat d'exemple l'actitud que va tenir ahir en la sessió de control. En mobilitat es mantenen diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos de Barcelona. A l'AP7 hi ha congestió per un accident entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona amb un carril tallat. També continua tallada la calçada al Vendrell i a la Pobla de Montornès en direcció, també en direcció Tarragona. A l'àrea metropolitana hi ha retencions a la A2, a la B10, B20, B23, C31, C32 i C58. També hi ha afectacions a la C25 a Espinelves i a la C51 entre Valls i Alió. I a tot això s'hi sumarà a partir d'avui les restriccions de mobilitat dins la ciutat de Barcelona per la presentació dels equips del Tour de França. La prova sortirà de la capital catalana i fins dilluns també provocarà afectacions en una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes. Baixa lleugerament l'atur a Catalunya amb 458 persones menys i un total de desocupats se situa en els 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. El govern espanyol incorporarà a partir d'avui a la futura llei de protecció de menors en entorns digitals la prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Avui s'incorporarà a la futura llei. El text també preveu tipificar com a delicte la manipulació algorítmica i l'ampliació dels continguts il·legals i establir responsabilitats penals per als directius de plataformes que els retirin, que no els retirin. L'objectiu, segons l'executiu, és fer l'espai digital un entorn més segur per als joves. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Ràdio Manlleu. Sona
1: arreu del món.
0: Escolta'ns.
1: Ràdio Manlleu.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per a compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Els Comuns han promès exigència al PSC un cop aprovats els pressupostos i han avisat que la legislatura depèn de com el govern abordi l'habitatge, rodalies i educació i salut. Jessica Albiat també ha carregat contra Junts i els ha exigit que deixin el que ha qualificat de joc macabre amb el PP.
3: Aquí sembla que a alguns cal recordar-los, senyors i senyores de Junts, qui és el Partit Popular. El Partit Popular és el partit més corrupte d'Europa. És el partit de les càrregues de l'1 d'octubre. És el que ataca la immersió lingüística i la unitat de la llengua. És el que ha fet una tasca ingent perquè el català no siga oficial a Europa. És el que estava en contra dels indults i de l'amnistia. És el de la dana del País Valencià. És el de les morts a les residències del Madrid d'Ayuso per culpa de la Covid.
2: Albiach ha assegurat que els Comuns tindran la mà estesa per negociar, però també fermesa per exigir el compliment dels acords. I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total el desocupat se situa en els 37.168, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
4: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
2: Riu ha posat el focus especialment en tres col·lectius: les dones, perquè aquest juny s'ha destruït llocs de treball femenins, les persones de més de 52 anys, que continuen tenint dificultats per reincorporar-se al mercat laboral, i els joves, que sovint entren a treballar amb contractes estacionals. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans de l'Amèrica Central i Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do

Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatge amb tranquil·litat. Welcome!

0: Els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
3: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
4: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
1: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
5: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig. Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
6: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
5: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
1: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
7: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modern de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
1: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
5: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
1: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
5: El concert inaugural del Petit de Galeril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 10:45 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
1: I volem saber quina és la previsió del temps avui, que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui, a més amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts a les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
10: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
9: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
3: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
9: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
4: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
9: Els socis de legislatura, Esquerra i els comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach.
11: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
12: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
9: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar a favor al Congrés de Diputats.
1: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
14: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
15: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
13: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica.
17: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic públic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
16: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
0: Notícies en xarxa.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
5: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
1: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
18: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
19: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passi, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
18: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
1: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
20: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
21: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
20: En cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Conforça.
22: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, el van canviar per un altre dia de calendari.
20: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
1: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
5: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
1: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
5: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
6: proves.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
5: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit Santos Cerdán i l'exdirigent socialista Leire Díaz.
1: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
5: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295 i els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
1: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
8: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
7: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
1: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
23: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu, que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
1: També a la P7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
5: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
1: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a la P7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
5: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
1: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova, per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
24: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrossa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
25: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
24: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
1: I passem també per l'Alt Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 9:45 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
2: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural. Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
3: Aquesta restricció es fa per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes amb accessos de serveis en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
2: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora d'aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
1: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant. També Amaya o Ralph Pichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. 20 cuchillos mortales.
5: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
1: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants en bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels Balls Populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
5: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
4: Fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
5: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
1: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí, Miró, Gomis de Constructed reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
10: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
6: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
11: La parte digital es radical, porque el espíritu de Gaudí es radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
6: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
1: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
26: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 de la tarda per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sardana. serà de família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
9: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
26: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
12: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi, que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
26: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat 3 fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camu, totes 3 jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà a la capital del Segrià. També ha anunciat la baixa de Calef Agada, i per la seva banda el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Esper Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
1: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
16: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
17: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
27: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
28: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'Escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols s'ha fet el llit i les estrelles del cel petites doncelles caient el sol adormit.
27: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
28: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu, de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'avinguda de Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralfi Chu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Calaril i la processó Mata Física es podrà veure a la plataforma a la xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
0: Fem també un cop d'ull al temps, just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost. per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això ha dit defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.

0: públics com la sanitat, com l'educació, en aquests casos la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
1: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
2: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
3: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
2: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
4: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
2: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
5: Notícies en xarxa.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
6: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
1: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
7: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les tres zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
8: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passi, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:15, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
7: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
1: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
6: Al Ripollès algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
1: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt d'interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
6: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutadania se sent seu.
9: És un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti pues, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada, no és com la Fórmula 1, que les

0: entrades valen molts diners.
1: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
2: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
1: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
2: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
1: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
2: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
1: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire.
2: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
1: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
2: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
4: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
3: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
2: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
5: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
6: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
7: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
5: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
0: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
8: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
0: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
2: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
3: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
9: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
3: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
2: I important presentació, la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
10: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
11: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
10: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
2: I és moment per a la cultura.
12: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
2: Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Dida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, i estem escoltant, o Ralphie Chu, són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
12: Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín.
1: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
2: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Ralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
1: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a la Xarxa quin és l'esperit del festival.
13: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
1: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
2: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
15: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més, posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
14: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
16: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
14: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
2: Arriben els esports. Transporta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour.
17: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol, al migcampista del Castelló, signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
18: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
17: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
19: A títol personal, jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
17: Amb waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora. Martina Terré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
2: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats però critiquen que es tracta, diuen, de contractació temporal. Òscar Riu és el responsable de l'UGT.
3: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: I la circulació de trens de viatgers i mercaderies pel túnel de Rubí es podrà reprendre sense restriccions aquest proper dimarts, dia 7 de juliol, després que DIF hagi acabat les obres de contingència per reforçar, estabilitzar i millorar l'estructura d'aquesta infraestructura. La retirada de les restriccions arriba una setmana abans del calendari que estava inicialment previst. El gestor treballa de manera coordinada, diu, amb la Generalitat i amb Renfe per recuperar completament la R8 interrompuda des de finals de gener. I atenció, perquè el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada de la segona onada de calor de l'estiu a partir del proper diumenge, un episodi que afectarà especialment l'interior i que s'allargarà almenys fins a dimecres de la setmana que ve, amb màximes de fins a 40 graus o més a les zones més tòrrides del país. Per tal, cal anar amb precaució. I avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu com a caps de cartell. El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 11:15 a les televisions locals amb una coproducció de La Xarxa i també de Canal Blau. I aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial. 184 ciclistes que desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projecte de país i ha titllat a Illa d'arrogant. Castellà ha acusat, a més, del govern d'ignorar el dèficit fiscal amb Espanya.
2: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
1: I 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús d'aquest dimecres a la Rambla Ferran. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar, i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme, i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions a trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions, pactades amb Junts, PNB i PP, també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed, Gaudí, és una mostra que es pot veure en 3D intel·ligència artificial.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Els socis de la legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i han votat a favor d'aquests pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, ja que no tindrà excuses per desplegar tots els acords. Escoltem la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
2: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
3: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
1: I un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols a Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones continuen desaparegudes. De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones de les 244 i 68 d'altres nacionalitats. En total, les víctimes s'eleven a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire. Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en una presumpta trama per desestabilitzar causes judicials, diuen que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díez. D'aquí una hora més, notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. En uns minuts es presenten els 23 equips del Tour de França en el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família de Barcelona. El pas del Tour per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions a Barcelona com una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Barcelona ha inaugurat aquest dijous el Fan Part de Le Grand Départ del Tour al Passeig Lluís Companys, que durant 4 dia serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. L'avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn estan tallats durant la tarda amb restriccions de trànsit, accés als aparcaments i al transport públic. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat, una dada històrica que coincideix, amb, això sí, amb l'inici de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: I un home ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni al Pallars Jussà. Es tracta d'un home de 74 anys i de nacionalitat espanyola. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per la una del migdia, alertant d'un banyista que ha entrat a l'aigua inconscient. Malauradament, malgrat les maniobres de reanimació, no se li ha pogut salvar la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. L'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Són un grup de 12 serenos que s'estan formant aquesta setmana per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Aquest any serà el 5è estiu que surten al carrer amb l'objectiu de vetllar per la convivència i el civisme a partir de les 7 del vespre i fins a la matinada, concretament fins a les 2:20. Els equips de serenos que coordinen la tasca fins a 12 serveis municipals treballaran fins al 30 de setembre. De dimecres a diumenge, excepte per festa major, per les santes, que treballaran diàriament. I el govern ha aprovat la subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular de mosaics agroforestals vius, una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques a territoris afectats per la transició nuclear, concretament en aquest cas a les Terres de l'Ebre.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 7.
1: Són les 7. Ràdio Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu.
2: Avui és dijous 2 de juliol de 2026 i tal dia com avui de fa 5 anys, l'any 2021, l'Ajuntament de Manlleu va presentar la segona edició del Viu Manlleu, un cicle d'activitats culturals. La proposta s'emmarcava en l'àmbit de la pandèmia de la Covid-19 per dinamitzar la vida social i cultural de la ciutat i es va consolidar com una cita d'estiu.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infopodcast d'avui. Us parla un servidor, la Rubio, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I us comencem informant que el Festival de Cinema La Fresca de Manlleu celebra aquest juliol la seva 16a edició amb 4 projeccions a la terrassa del Casal Boira Baixa. Les sessions tenen lloc des d'avui, 2 de juliol, fins al dia 23, a les 10 de la nit, i totes les pel·lícules es podran veure en versió original subtitulades al català. La programació comença avui amb Bird, de la directora britànica Andrea Arnold, un drama social que explica la història d'una nena que viu en un entorn familiar complicat i que veu com la seva vida canvia amb l'arribada d'un misteriós personatge. La setmana que ve, el dia 9 de juliol, serà el torn de Nomadland, de Chloe Zhao, guanyadora de 3 Oscars, mentre que l'altra setmana, el dia 7, es projectarà The Last Show Girl, de Gia Coppola, protagonitzada per Pamela Anderson. El festival conclourà el dia 23 de juliol amb la projecció del clàssic del cinema de terror, L'Exorcista, de William Friedkin, una de les pel·lícules més emblemàtiques del gènere. En aquesta edició, 3 dels 4 films estan dirigits per dones i comparteixen una marcada mirada social. Com és habitual, l'experiència anirà més enllà. El Casal Boira Baixa oferirà un plat temàtic inspirat en cada pel·lícula, a més de servei de bar. El cartell d'enguany és obra de la il·lustradora Martina Tarabal i posa valor en la combinació del cinema i la gastronomia que ha caracteritzat el festival des del seu inici. I canviem de tema perquè el barri de la Vilamilosa celebra aquest cap de setmana, del 3 al 5 de juliol, la seva festa del barri. L'Associació de Veïns i Veïnes, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manlleu, han preparat una programació d'activitats per a totes les edats que començaran divendres a la tarda amb l'encesa de les graelles i el concert de Dani i Tinajas. La programació continuarà dissabte amb la festa de l'espuma per als més petits i amb el concert de Llum de Lluna. Diumenge serà el dia amb més activitats, amb la caminada popular, una xocolatada, una cerca de gegants, un espectacle de l'Associació de Sevillanes i el concert de Cluenda a càrrec del grup Xivarri. Com a novetat, aquesta edició s'ha organitzat una caminada popular d'uns 5 quilòmetres. La sortida serà diumenge a les 9 del matí i les inscripcions són gratuïtes. I com sempre, us comentem la farmàcia de guàrdia demà, divendres 3 de juliol, que serà Estrepou, al carrer Vilamirosa 109. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, l'Eloi Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: I tornem a parlar d'art un mes més a Ràdio Manlleu, amb aquesta secció que fem amb en Pol Robles, el comissari de la sala d'exposicions de Can Puget. Pol, benvingut un mes de juliol.
1: Gràcies, Eloi. Mes de juliol amb tota la calorada, eh? Mes, ja estem plenament a l'estiu, eh?
0: Però tenim una cosa bona, que és que la sala d'exposicions, allà calor, no...
1: És refugi climàtic.
0: És refugi climàtic. Ah, per tant, crec que anirà bé per l'artista que tenim avui aquí. Però abans de parlar d'aquesta exposició del mes de juliol, parlem de Nàiades.
1: Les Nàiades, sí senyor.
0: De juny.
1: Mes de juny.
0: Com anar?
1: Molt contentes també de la inauguració, que van portar una arpista, van fer recital, i bé, estem parlant d'un total de 127 visitants, que crec que van poder conèixer i suposo que entendre una miqueta com ens explicaven l'altre dia la Clàudia, sí?
0: Sí, la Clàudia i l'Irene.
1: I l'Irene, doncs això, la sensació aquesta de com formar part d'una coral, no? Com estar allà dins.
0: Mm-hmm. Doncs molt bé. I ara què? Juliol.
1: Juliol. Tenim un jove artista de Torelló que amb aquest, o sigui, tingueu en compte que aquí aquest any de moment han passat Joan Solà i Puig, també de Torelló, i l'alcalde, que el vam tenir també fa un parell de mesos, també de Torelló. Els coneixes? Et sonen?
2: Sí, el primer que has dit sí que...
1: Joan Solà i Puig és un artista de renom, sí. Finat ja, amic de Juan Barea. Doncs bé, en aquest cas tenim aquí l'Adrià García Sorribas amb una exposició titulada Punts suspensius, el va pintar un sec.
0: O sigui, Adrià. Aquí hi ha moltes preguntes que podem
1: I tant,
0: fer.
1: I tant.
0: Primer, això has dit tu, Pol. Adrià, quants anys tens?
2: Tinc 25.
0: Sí, poder, segurament, bueno, amb les Nàiades, és l'artista més jove que té una exposició per ell sol. Que jo crec que hagi passat per aquí de la ràdio.
1: Exacte, és dels més joves que hem tingut i, de fet, no és la primera vegada que aquest home es posa sol, perquè ja em consta que el 2024 al Casino de Vic...
2: Sí. Sí, feien un concurs i sí, vaig tenir el sort de guanyar i vam poder fer una exposició que estava molt bé.
0: I què podrem veure, Adrià?
2: Pues, aquesta, de fet, és l'exposició més gran que he fet. Porto 26 pintures a l'oli, 14 dibuixos exposats i després una carpeta que en tinc uns quants més, no els he ni comptat perquè en són uns quants.
0: Mm-hmm. I quin estil d'obres podrem veure? Perquè ara després parlarem del títol d'aquesta exposició.
1: Sí. Que també hi ha...
2: Bé, jo pinto sobretot a l'oli. Bàsicament, totes les pintures que faig són pintures a l'oli. I últimament he estat dibuixant molt. És una cosa que em va molt bé, m'agrada molt dibuixar. És com per mantenir una mica el motor engegat i anar generant idees. I aquests dibuixos també he pensat que valia la pena ensenyar-los, així que també tenen una part important de l'exposició.
0: I has tingut alguna forma... T'has formada en això de l'art o és un hobby?
2: O sigui... Jo tinc interès professional en fer-ho, m'interessa molt i, de fet, ho faig tant com puc i amb tantes opcions expositives com se'm presenten, però, de fet, jo no tinc cap formació plàstica. Jo vaig estudiar cinema.
1: Ah? Cinema?
2: Sí.
1: On hi vas anar?
2: A una escola de Barcelona que es diu Plató de Cinema.
1: El Plató de Cinema, sí, em
0: sembla. Pol pot donar consells, que ha treballat molts anys.
1: Bueno, el tema de càmeres també l'he tocat.
0: No, d'art.
1: Ah, d'art, bueno, i he passat per l'escola d'art. Sí, jo el feia de l'escola d'art de Vic, eh?
0: Per això vull dir que...
2: Vaig anar.
1: No.
0: Doncs el va pintar un cec. Què vol dir?
2: Normalment jo quan exposo intento triar un títol que sigui una frase feta. Llavors he fet Nas punxegut i enginegut, que va ser el casino, Nits alegres i matins tristos, fent referència una mica a les borratxeres, les ressaques... I en aquest cas no sabia quin títol posar. També vaig fer una vegada Quan li ha vist el cul diu que és femella, fent així una mica de broma, i el va pintar un cec, bé, la frase és l'amor el va pintar un cec, però he tret l'amor perquè hi ha moltes coses en aquesta vida que són així com irracionals i que ens fan una mica perdre el seny, i per tant aquí he deixat els punts suspensius perquè cadascú el pugui omplir amb una mica el que vulgui, no? Perquè una mica pot ser que moltes coses les va pintar un cec i són irracionals i no tenen cap sentit.
1: Jo crec que tornant al que demanaves abans, Eloi, sobre quina mena de pintura fa l'Adrià, no? A mi em va agradar molt, que jo ja el conec, potser vas venir a demanar, clar, la gent que ve a informar-se, que ve a proposar per exposar aquí, potser ja fa un parell o tres anys que ens van conèixer,
2: sí,
1: a la sala, que
2: sí,
1: va dir, Adrià, què haig de fer per exposar aquí, no? I clar, com sempre els fem esperar una miqueta, no? Però que jo ja vaig seguir l'Adrià, vaig començar a mirar doncs, el seu perfil d'Instagram, vaig veure quina mena de pintura feia, no? I com ja saps, Eloi, tenim un tracte amb la biblioteca, amb la Núria Silvestre, que cedeix uns llibres durant tot el mes, llibres que tenen a veure amb l'exposició que tenim aquí. I ella em va agradar perquè diu, què et sembla aquest? I em posa un de gravats de Goya, dels capritxos de Goya, no? I dic, hòstia, perfecte, molt bé. Diu, és que el que fa aquest noi m'ha recordat a Goya, no? Collonut, aquest noi quan va veure que teníem aquell llibre triat ja a sobre el taulell, va dir, hòstia, doncs aquest llibre el tinc, m'agrada molt Goya. Ah, sí. I a mi, ja just quan he entrat, que he vist que ja l'exposició pràcticament està muntada, aquests dibuixos que diu ell que fa semblen gravats.
2: Sí.
1: O sigui, estan gravats amb una tècnica, dius, hòstia, això, i li demanat a tot, són gravats o són... No, no, són dibuixos, no? Inclús amb un d'ells hi ha una referència claríssima a Goya, no?
2: Sí, de fet, aquest dibuix jo el vaig fer la setmana passada. Sí, que... sí, Goya, perdó, quan vaig veure el llibre aquest em vaig sorprendre molt, perquè és que, a més, és la mateixa edició que tinc jo sobre la taula, cada dia el faig servir de referència.
1: Tot encaixa, eh?
0: Tot encaixa. I què són? Retrats de persones, paisatges...
1: Jo crec que t'agradarà, sí. Perquè és molt això, jo crec, les vivències, no? Que t'entorn, sí. Nocturn, si vols...
2: O sigui, la meva pintura és figurativa i el meu tema central és, jo crec, que la figura humana. Perfecte. Llavors, no sóc un pintor paisatgista, no pinto bodegons, el que em centro és en la gent i amb les seves expressions, les seves solituds, quan estan sols, quan estan acompanyats, què miren... Hi ha molts quadres de gent observant animals, observant altres persones, observant objectes. Llavors, aquesta capacitat, com que la pintura no té so, aquesta capacitat de mirar és on intento establir un diàleg i on hi ha una mica de llenguatge. Amb les mirades dels personatges cap a altres llocs, cap a altres coses, les seves expressions m'interessa molt. Tot això és el que veureu a les pintures i en els dibuixos.
0: Que guai. Has dit que has portat 25 obres.
2: 26 pintures... 26? 14 dibuixos exposats i després hi ha una carpeta que tinc que la gent pot anar fullejant i n'hi ha més de dibuixos.
0: Així és omplert gaire. Hem omplert la sala?
1: L'hem omplert. Sí, sí. Bueno, ja sabem que sí, hi ha persones que l'han omplert molt més. Recordo aquella parella de jubilats fa uns quants anys. Recordo els noms ara mateix, l'Assumpta i en Joan, potser.
0: Pues pot ser.
1: Aquests van omplir, jo no havia vist la sala mai tan plena. Eh?
2: Però... Clar, n'hagués pogut posar més, eh? I el meu pare sempre ha anat insistint. Tu, posa més, però... Així jo penso que està bé, tampoc... Tampoc vull portar quadros més vells que penso que jo no tenen la qualitat suficient o que no m'agraden. Llavors, he intentat intentar trobar un equilibri entre el gran que és la sala i els quadros que jo penso que tenen la qualitat per ser vistos.
0: I això de pintar ve de petit? Quan vas començar a pintar?
2: Jo vaig començar a pintar perquè vaig tenir l'oportunitat de tenir un taller. Jo penso que per ser pintor una cosa essencial és tenir un taller. I jo quan estava estudiant cinema, jo tenia la intenció de ser director. I clar, ja sabem com funciona el món del cinema, ser director no és qüestió fàcil, i menys si vols fer les teves pròpies pel·lícules. Llavors, jo sempre havia dibuixat una mica a casa, i la meva àvia tenia una casa que molt vella, Can Sorribes, de tota la vida, on vivien els meus avis, però com que era tan vella es van mudar. La meva àvia va anar a un pis al centre del poble i aquella casa va quedar allà abandonada. I jo, quan vaig començar a pintar, la vaig aprofitar per fer-me-la una mica meva i fer el meu taller. I des d'allà és on estic pintant des de fa 10 anys. És una casa que cau a trossos, té goteres, hi ha rates, és dantesc, però...
1: És molt bohemi, tio.
2: És el meu lloc preferit de la Terra i allà és on és la meva escola, allà és on he après a pintar. Mica en mica i des de fa ben bé 10 anys.
0: Que guai.
1: El taller està obert a la gent que et vulgui conèixer. Hòstia, sí, Adrià, sí, cap problema. Entenc,
2: però allò mateix em poden avisar qui vulgui.
0: Porteu
2: i casco, estic encantat.
0: I ja està.
2: Exacte, porteu casco i vigileu.
0: Pol, ho fas expressament de triar artistes de Torelló quan hi ha festes de Torelló?
1: Doncs no, és una feliç coincidència, també entenc. Jo,
0: bueno, l'anterior va ser per Carnaval i la teva és per Festa Major de...
2: Ah, sí, acabarà just quan comença la Festa Major.
0: De Torelló. Quan s'inaugura?
1: Doncs mira, inaugurem aquest divendres...
2: Dia 3.
1: 3 de juliol a les 7 de la tarda.
0: Perfecte.
1: I es podrà visitar del 4 fins al 26 de juliol.
0: I Adrià, aquestes obres, si a algú li agrada alguna, estan en venda?
2: Sí, estan totes a la venda. I ara jo intentaré seguir amb un circuit una mica més professional, amb galeries, intentant... Crec que el circuit aquí usonenc és, clar, com tots sabem, està bé, però és certament limitat, no hi ha tantes opcions, i la meva intenció és seguir exposant, seguir anant a galeries, intentar trobar una cosa una mica més professional, i per tant les meves obres totes estan en venda. I sí, penso que tenen un preu bastant raonable de moment, i sí, aquesta és la intenció.
0: Perfecte.
1: Molta sort, Adrià, i tant que sí. Sí, sí.
0: Però recordem dates?
1: Sí, de dijous a diumenge, de 6 a 8 del vespre.
0: I acaba quin dia?
1: Acaba el dia 26 de juliol.
0: Perfecte. No sé si teniu alguna cosa més que ens vulgueu compartir.
2: No, jo el que volia dir és que això de la importància dels dibuixos en l'exposició. Penso que a mi els dibuixos em serveixen molt per tenir, com he dit, el motor engegat de la creativitat i anar diàriament dibuixo, i és una cosa que em va molt bé també per després fer les pintures, i els dibuixos és una cosa que de veritat penso que és una de les parts fortes de l'exposició i que valen la pena.
0: I tant. I tant. És la base.
2: Sí, és com la base que després em permet construir les pintures. Tinc molts dibuixos, no tots acaben sent olis, però, si més no, els intento fer i els faig tots amb un marc que tinguin... sí, que serveixin per ells sols, que no són com esbossos preparatoris que després no serveixen per res més que el simple esbós, sinó que els faig amb la intenció de que sigui un esbós per les pintures, però que al mateix temps funcionin sols.
1: Com una obra acabada.
2: Una obra independent, sí.
0: Doncs perfecte, moltes gràcies. Esperem a tothom que vagi a veure aquesta exposició.
1: I tant.
0: Que està, bueno, que molta gent li agradarà segurament aquesta exposició. D'aquest artista tan jove, Adrià, i esperem tornar-te a veure per aquí a Ràdio Manlleu quan fem una altra exposició, que
2: I
0: segur
2: tant.
0: Que la faràs. I, Pol, agost. Festa major.
1: Festa major.
0: Ja m'explicaràs.
1: Ja tenim un tema dient, ja en parlarem el mes que ve. I tant que sí.
0: Doncs moltes gràcies, Pol i Adrià, per ser un mes més aquí, i ens retrobem el mes que ve, mes d'agost, mes de festa major, a més art aquí a Ràdio Manlleu.
1: Exacte, gràcies, Eloi.
2: Gràcies.

Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Esteu escoltant Opectiva. Durant mitja hora cada setmana expliquem les accions i projectes que desenvolupem des de l'OPE Manlleu i ho fem acompanyats d'empreses, professionals i persones usuàries dels nostres serveis. Ens podeu escoltar cada dijous a les 7 i 5 de la tarda, just després de l'Infopodcast, a Ràdio Manlleu, sintonitzant el 107 de l'FM o en línia a radiomanlleu.cat. Un cop a més el programa estarà disponible a Spotify i a l'apartat de podcast del web de Ràdio Manlleu, des d'on podeu reproduir i compartir els programes antics. Ens trobareu a les xarxes socials amb el perfil OP Manlleu, a Twitter, Facebook, Instagram i LinkedIn, i també a les xarxes socials del Ter.net i de Ràdio Manlleu. Avui, últim programa de la temporada, començarem, com sempre, repassant ofertes de treball amb l'equip d'OPE Feina. A continuació, parlarem del Tech Hub i d'una jornada sobre intel·ligència artificial adreçada a les empreses. Us parlen Sergi Calle, el control tècnic, i tenim l'Arnau Casals. Aquí comença el programa número 268 d'OPE Activa.

0: Fem ara un repàs d'algunes de les ofertes de treball que es gestionen des del servei d'OPEFeina. Podeu trobar totes les ofertes a través del web manlleu.cat i també a les xarxes socials de l'OPE. Ho acompanya la Sílvia Joventeny. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tenim 7 ofertes, em sembla.
1: Correcte,
0: Per dir que les hem agrupat una mica temàticament. Tu mateixa, començo. Busqueu la primera, busqueu una tasca d'ajudant de cambrer o de cambrera dins del programa Integral Plus.
1: Correcte.
0: I sembla que ara vindran algunes semblants.
1: Exacte, sí, tenim unes 4 de l'àmbit de la restauració. La primera, com deia en Sergi, és un ajudant de cambrer o cambrera. És de l'Integral Plus, això significa que ha de ser alguna persona de major de 45 anys o de 30-44 en situació d'atur, a 40 hores setmanals, i les tasques són les pròpies d'un cambrer. Prendre nota, netejar taules, etc. Llavors, el mateix establiment també d'aquí a Manlleu demana un ajudant, ajudanta de cuina, també a poder ser de l'Integral Plus, i és una cuina oberta i important, i llavors és això, recepció de matèries primeres i ajudar a la cuina. Llavors, seguint amb el paquet aquest de la temàtica de restauració, tenim un altre ajudant de cuina, també de l'Integral Plus, en aquest cas a Vic. L'horari és de dimecres a divendres de 8 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges de 9 a 5, i llavors això, ajudant de cuina.
0: Molt bé.
1: Llavors, una cuinera o cuiner per residència, en aquest cas a l'Esquirol, inicialment és una oferta per cobrir les vacances amb possibilitat d'incorporació a la plantilla de forma fixa. Els horaris són rotatius, matins, tardes i caps de setmana, això, seran canviants.
0: Molt bé.
1: I llavors ara sí que canviem.
0: Ara canviem, tanquem aquest bloc.
1: Correcte.
0: I tenim altres ofertes, per exemple, busqueu una persona per fer tasques d'ajudant de perruqueria.
1: Exacte, sí. Una perruqueria d'aquí a Manlleu busca un ajudant ajudanta de perruqueria de dimarts a divendres de 9 a 1 i de 4 a 7 i dissabtes de 8 a 3. Bàsicament, tallar, rentar, tenyir, ondular cabells, assessorar sobre la cura dels cabells i els productes, donar cites, cobrar serveis, netejar la zona de treball, i es valorarà experiència prèvia, però que, bueno, que l'empresa farà formació.
0: Molt bé. A la següent, busqueu una persona per fer tasques d'operari o operària de magatzem.
1: Correcte. Aquesta... Perdó, aquesta oferta és a Sant Vicenç de Torelló. És una mitja jornada per treballar a un magatzem i de les tasques, bàsicament, càrrega i descàrrega de productes amb carretó elevador.
0: Molt bé, i per últim, aquí em posava el títol més complicat, mecànic o mecànica de manteniment industrial.
1: Correcte, també és del programa Integral Plus, com recordem això, majors de 45 anys o de 30-44 en situació d'atur, i bàsicament es busquen mecànics i reparadors d'equips elèctrics i ajustar, regular i reparar components elèctrics d'aparells de maquinària industrial, sobretot al sector càrnic. Llavors, instal·lar, provar, connectar la maquinària, i el lloc de treball és a Osona i puntualment a la Garrotxa.
0: Molt bé. Recordem les vies de contacte per aquelles persones que estiguin interessades en alguna d'aquestes ofertes i també les empreses que tinguin necessitat de personal.
1: Doncs es poden escriure a opfeina@manlleu.cat o trucar al telèfon 93 851 5022 o bé consultar les ofertes que estan penjades a la web a manlleu.cat/op.
0: Perfecte. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: I ara m'acompanya a l'estudi l'Alba Mañosas, tècnica del tècnica de desenvolupament al Tech Hub, del programa Treball als Barris.
1: Sí, ho he
0: dit bé, contra tot. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Del pronòstic ho he dit més o menys bé. M'he callat una mica. I Pilar Rourell, tècnica de l'Open Empresa.
2: Hola, bona tarda.
0: Tens un títol més senzill.
2: Sí.
0: Amb l'experiència, guanya. Avui volem parlar d'empresa, volem parlar del Tech Hub. Després parlarem una mica del Tech Hub, que és un projecte que m'ha anat sonant diverses vegades, però em sembla que mai l'havíem explicat allò a poc a poc. Però abans, relacionat amb els projectes del Tech Hub, volem parlar d'una jornada, una formació, no és una formació, ara ho explicareu bé, una jornada que tindrà lloc el proper 2 de juliol, relacionada amb intel·ligència artificial i adreçada a empreses, i per tant volem fer començar per aquí, fent ressò d'això, animant a les empreses a participar-hi, i després anirem desenvolupant altres projectes. Ara expliqueu-ho bé.
2: Com que és d'empreses, va, començo jo i l'Alba em corregirà si indica alguna.
0: I com que és de tech, ho explicaré.
2: Sí, exacte. Bueno, bàsicament, el dia 2 de juliol hem programat una jornada que es farà a l'Auditori Roca del Museu del Ter, de 9 a 11, i es titula, que li hem posat com a nom, les aplicacions pràctiques de la IA als reptes industrials de les pimes. Bueno, bàsicament és el conjunt, és un dins l'agenda d'innovació del Tech Hub, i aquesta idea va sorgir arran d'una de les reunions del Manlleu Activa, que hi ha una persona que té contacte amb la Universitat d'UPC i ens va comentar el tema de que estaria bé col·laborar conjuntament, perquè em sembla que es diu InLabFIP UPC, oi?
1: Sí, correcte. Sí.
2: Bueno, que aquesta són gent de carrera de la carrera d'informàtica, val? I l'UPC el que fa és, té convenis amb molts dels estudiants a partir de tercer de carrera, no només d'informàtica, sinó d'altres àmbits, per desenvolupar reptes que puguin proposar les empreses, val? Ens va semblar molt interessant, i bàsicament en aquesta jornada l'objectiu és apropar la intel·ligència artificial i la innovació tecnològica a les petites i mitjanes empreses, perquè bàsicament moltes vegades quan es parla d'intel·ligència artificial tothom s'imagina més la gran empresa, i en canvi en petita empresa, autònoms, etc., sembla que no estigui tan lligat, no? I bàsicament, a mesura que la gent, com que s'han d'inscriure les empreses que hi vulguin participar, la jornada, les aplicacions pràctiques de la IA seran en base a l'activitat de l'empresa que assistiran. Vale?
0: O sigui, una mica fet a mida.
1: Es farà exacte, una mica a mida, sí.
2: Sí. O sigui, serà una sessió pràctica per conèixer casos reals d'aplicació de la intel·ligència artificial amb l'activitat de les empreses que vinguin. Val? Llavors està molt bé perquè és una col·laboració, vol mostrar que la col·laboració amb la universitat i l'accés a la innovació tecnològica també estan a abast de la petita empresa, i llavors també en projectes i inversions que siguin assumibles. A part, també els de l'UPC, si si hi ha alguna de les empreses que li vol proposar un repte, llavors ho traslladarien als estudiants, i és també, si es necessita inversió, també fan cerca de possibles subvencions o ajudes per ajudar en aquestes empreses a implementar aquesta tecnologia, diguem. No? Vull dir que
0: és una proposta interessant.
2: Ens va semblar molt interessant per això.
1: Sí, sí. És una manera de poder-se apropar a aquest món de la IA, que sembla, com deia la Pilar, no? Tant d'empreses com molt més grans, i aterrar-ho a la realitat de les pimes, no? I de veure que és una cosa que està arribant, que ens hi hem de començar a acostumar i que ha de començar a ressonar, perquè i ens hi hem de començar a apropar, encara que sigui, doncs, d'aquesta manera, no? amb propostes de reptes per començar-hi, no? I fer-ho com més a prop.
0: I em sembla interessant aquest format que dieu, que no és no és una formació o una conferència, no? Que a vegades és, va, hem d'anar cap aquí, cap allà, sinó una mica aquesta manera d'aquest diàleg, no? En plan, què podeu necessitar, o que us pot servir, o com us ho plantegeu, que penso que pot ser més interessant, més, això, al final, fet a mida, o una mica més personalitzat per les necessitats de les empreses.
2: Sí, perquè moltes vegades quan parles d'IA sembla que tothom s'imagina el ChatGPT o altres coses, de que per coses d'escriure sí, però per coses de tecnologia, de producció, etc., no cal la IA. I també entenc que aquesta gent, si hi ha empreses que se dediquin a la producció, també buscaran casos pràctics.
0: No, i també hi ha empreses molt grans, ja deuen tenir com un departament
2: tecnològic, de recerca,
0: i
2: d'investigació,
0: o una línia de cap on tiren, sí. En canvi, una petita i mitjana empresa, cada una és una realitat diferent, i pot, això, no?, pot ajudar la IA en passos concrets, o no sé. Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí, pot ser la manera de veure aplicacions que hi ha, que no sabem, i que estem en el desconeixement, de poder-ho veure, no?
0: Mm-hmm. Sí. I després també aquesta col·laboració amb la Universitat Politécnica de Catalunya, amb aquest format que dieu, no? De, bueno, anem tots aquí a obrir portes, no? A obrir temes i mirem, sí, com els resolem. Molt bé.
2: Sí, sí. Mm-hmm. I esperem que s'apunti forces empreses, ja en tenim, però de totes maneres està encara... Ja ho fem al Museu del Ter perquè ja hi ha més capacitat, perquè ens agradaria poder-lo omplir. Mm. I llavors, si es volen inscriure's a la pàgina web del Tech Hub, que, corregeixem, sí, és manlleu.cat/TechHub.
1: Correcte.
2: I Tech Hub, escrit amb TECHHUB. Ho dic perquè...
0: Si voleu més fàcil, també a manlleu.cat/UP
2: també
0: hi és. També.
2: Ho sento, però és que a mi comencen. Hi ha l'UPC, gent aquesta és InLab, FabLab. Nosaltres el Tech Hub, i dic que cada vegada anem sentint sigles i costa lab, més de pronunciar. Sí, i LabFabLab, clar, és que costa. Clar, costa.
1: És igual. Bueno, per resumir-ho, a la web de l'OPE trobarem l'enllaç també.
2: Això, exacte.
0: De les xarxes. Recordem això, sí, el 2 de juliol, que és un...
2: De 9 a 11 al Museu del Ter.
0: Un dijous, és el dijous, sí, de juliol, de 9 a 11. Que diem jornada, però al final és com una sessió...
1: Sí, una
0: compacta,
1: mostra, casos pràctics...
0: Vull dir que no és una matinal, vull dir que no estem demanant a la gent que vingui del matí allà a parlar.
1: No, són un parell d'horetes i pensem que poden ser molt... de treure-hi molt de suc, sí.
2: Sí, home, si veiem que hi ha molt d'interès i algunes empreses ens diuen, ostres, a nosaltres ens agradaria aplicacions pràctiques, una altra cosa, igual ens podem plantejar de fer-ne una altra de jornada, vull dir que estem oberts.
0: Molt bé. Doncs això... Recordeu, manlleu.cat/OPE, xarxes de l'OPE, manlleu.cat/TechHub, que també està bé que ho coneguem, Tech, com, en anglès, el que seria, no? Tech Hub. Parlem una mica del Tech Hub, que és quin projecte és, com funciona, on s'ubica, on s'ubicarà aquestes realitats, són totes incògnites, però sí una mica quins projectes esteu desenvolupant, a qui s'adreça, La resposta ràpida és a tothom, sí, no? Tot i que no és ben bé així, sí, però una mica què feu?
1: Sí, però enllaçant-ho, sí, és un projecte transversal que vol agafar, doncs això, ciutadania en general, empresa, emprenedoria, indústria i educació, és a dir, molt transversal. I el que és ara mateix és un espai d'innovació, aprenentatge i desenvolupament tecnològic que s'ha concebut, s'ha imaginat per impulsar doncs, la transformació digital de teixit empresarial i de ciutadania. És un espai que físicament ara mateix està ubicat al centre educatiu de la Salle Manlleu, amb el que actualment hi ha un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per poder dinamitzar tot el Tech Hub, i es concep ara mateix també com una agenda d'innovació, no? Des d'on es disparen, es promouen els diferents projectes que es van desenvolupant. Aleshores, actualment hi ha uns col·laboradors i assessors del Tech Hub, amb els que, a través d'aquesta aliança públic-privada que s'ha consolidat, no? amb aquesta idea de dinamitzar-ho a partir d'aquí, són tot un equip d'experts, d'empreses d'aquí, de territori, que doncs, a partir d'aquí es poden desenvolupar diferents serveis que apunta el Tech Hub, no? i una mica des d'aquí és des d'on es poden anar articulant els diferents projectes. A nivell de...
0: Si no m'equivoco, això, o sigui, s'adreça serveis que pot venir una empresa, o pot venir un particular, o pot venir un centre, uh-huh. Ho dic bé?
1: Sí, ho dius bé. Sí.
0: No, però això sí. Que pot venir i dir, necessito un producte, necessito un servei, o tinc un... Això, tornar amb la lògica d'abans, no? Potser em faria falta una cosa que no sabem bé què és,
2: prototip.
0: No?
2: Un prototip.
0: Es llença un repte d'alguna cosa que, sí. que es pot desenvolupar.
1: Sí, per aterrar una mica, i podem imaginar que això a vegades costa una mica, amb això de què és el Tech Hub.
0: Bueno,
1: a veure,
0: tot,
1: anem
0: no?
1: a posar-hi una mica d'aterratge. Projectes que s'estan duent a terme. A nivell de ciutadania i també d'empreses, hi ha el que serien com les visites guiades, no? Les visites guiades al Tech Hub és una manera, doncs, clara i accessible per poder entendre quin és el paper de les tecnologies 4.0, les aplicacions reals en diferents sectors i possibilitats pràctiques per a la ciutadania. Llavors, en aquestes visites hi ha una experiència, doncs, més teòrica, on en un primer lloc s'explica què és el que hi ha en el Tech Hub, què és el que poden oferir aquestes tecnologies, i després es fa una experiència com més pràctica, més immersiva, en el que es planteja un repte, i a partir del repte s'han de donar solucions, no? I llavors els grups que hi participen donen solucions a aquest repte a un nivell, doncs, molt d'idea, imaginar, llançar diferents propostes fins a finalment fer un prototip a nivell de dibuix, que en alguns dels casos, aquestes visites guiades, el que hem fet ha sigut que alumnes de la Salle acabin modelant i imprimint aquests dissenys.
0: En 3D, no? o través d'altres eines que teniu, bueno, impressió 3D o altres màquines que fan altres coses.
1: Correcte.
0: Parlo com la meva iaia.
1: Aquests trastos, no? Sí. Doncs, bueno, és una de les experiències que es pot viure en el Tech Hub, no? A nivell de... I això s'ha doncs, fet amb diferents grups d'alumnes de formacions d'aquí de l'OPE, o entitats externes com va ser la Fundació Sant Tomàs, que van venir un any, van venir uns professionals per conèixer què era el Tech Hub i els hi vam explicar, i l'any següent, que ha sigut aquest darrer, han vingut amb un grup d'alumnes de la formació de manipulat, d'Eina, i llavors allà va ser xulo perquè van plantejar que un utillatge que necessitarien imaginar que els facilités en el seu dia a dia seria algo que els ajudés a tallar cables, no? Aleshores, des d'un dels assessors que tenim aquí al Tech Hub va fer un disseny d'un possible tallador de cables que els pogués facilitar aquesta acció, i a la Salle els alumnes i professors van modelar-ho per poder-ho després imprimir, i finalment doncs, l'han pogut tenir i fer servir en el taller i els hi està donant molt bon resultat, no? Llavors això ajuda a veure què és el Tech Hub, no? O què pot oferir el Tech Hub, que són doncs això, no? Utillatges potser que no tenim a mà o que no estan creats però que els necessitem d'una manera en concret, i doncs podem obtenir el resultat d'això, no? Doncs resoldre aquest repte a través de materialitzar-ho amb un utillatge, no?
0: I també interessant, perdona, també el tema d'aquest procés, però no és a dir, no, és que el que no és un lloc per venir a demanar peces a mida, sinó és un lloc on venir a investigar, a treballar, no? Una cosa com compartida, entenc, no?
1: Sí. Sí.
2: I bueno, anava a dir que per les empreses també possibilita una prova, una provatura de veure si aquella eina realment funciona o no abans de, igual, provar-la amb un altre material que no sigui el plàstic o altre. Vull dir que és una manera de reducció de costos també.
1: Sí,
2: perquè
1: correcte.
2: Si no funciona, han fet la prova i llavors veuen per on falla i poden, això que dèieu, no? D'anar acabant modelant i fabricant la peça a mida. Vull dir que sí, és molt interessant.
1: Exacte, sí, també serviria com... També ofereix aquest servei de prototipatge per a empreses, no? Si alguna empresa, emprenedor, vol doncs fer un testeig d'una eina o d'un utillatge que vol provar, doncs el Tech Hub s'ofereix en aquest sentit, no?
0: Molt bé.
2: Sí, jo també anava a dir que, bueno, també hi ha una carta de serveis que ofereix el Tech Hub. I també amb alguna de les visites que havíem fet abans, perquè ara ha canviat una mica, això vam començar l'any 2021, crec. Havíem anat a fer visites a empreses de producció i aquest expert va detectar amb un dels processos que podia fabricar una eina feta a mida per reduir temps de, i per tant, perquè les empreses el temps també és diners, no? I per tant els hi va fabricar una mida, una eina que feia que els treballadors reduïssin en temps el treball en sèrie que feien i bueno, els hi va agradar molt. Vull dir que això també no sé si ara es fa d'anar a visitar les empreses que ho demanen o no, o directament van al Tech Hub allà a la Salle, no ho sé.
1: Sí, no, es dirigirien al Tech Hub i a partir d'aquí ho vehicularíem a la Salle o amb els experts que fos pertinent en funció de la demanda, no? Llavors, així, altres projectes que s'estan movent, no?, i que poden ajudar a veure què és el Tech Hub, què fa el Tech Hub a nivell de ciutadania. Fa poquet vam explicar que hi ha l'Espai Jove Fabricaire, que és ara a l'estiu, que d'aquí molt poquet engegarà. I és un casal que, per joves de 12 a 17 anys, que permetrà fer una introducció al món fabricaire o al món maker, no?, altrament dit, per treballar tot aquest tipus de tecnologies.
0: Aquestes tecnologies que això que et permet que des de zero, no?, la idea aquesta de crear tots diferents formats i eines i materials, construir coses, no?
1: Correcte.
0: Aquesta filosofia. Si diu maker, jo crec que no ha acabat de trobar aquí un fabricaire, és una bona traducció.
1: És una bona traducció,
0: tot i que la gent
1: entén
0: el del maker, no? Aquest serà aquest taller que feu, bueno, un casal d'estiu, eh?
1: És un casal d'estiu, sí.
0: Molt bé.
2: I també, també crec que heu fet coses amb professionals, amb formadors, amb professors...
1: Sí, es va fer una formació per...
2: empreses de sociosanitàries o...
1: Sí, el sociosanitari ha sigut una altra de les visites guiades que hem vehiculat, que també molt interessant, objectes que van ajudar a poder, doncs, un utillatge per poder agafar millor la cullera per persones que tenien dificultat en fer la pinça i que els ajudava a poder-se tornar a ser autònoms amb el tema del menjar, no? I són utillatges que es van imprimir al Tech Hub i que es van portar a través dels alumnes que estaven fent el sociosanitari, es van poder portar amb els usuaris que estaven fent les pràctiques i que estaven treballant. I és una altra manera d'aterrar, no?, coses que pot fer el Tech Hub.
0: De fet, el web del Tech Hub, bueno, tenim un minut, podem recordar alguna coseta més, però no tenim gaire més temps, però sí, el web del Tech Hub hi ha un apartat, no?, que hi ha totes aquestes experiències i també tots els projectes o serveis o línies que desenvolupa.
1: Sí, la web del Tech Hub, que seria manlleu.cat/techhub, amb aquestes dos H's. I sí, allà hi ha tots els diferents projectes que s'estan movent, o alguns d'ells, i es pot veure i tocar una mica més de prop el que hi ha.
0: Molt bé. Una cosa més que vulgueu afegir?
2: Bueno, jo volia dir que si hi ha alguna empresa que realment, havent sentit tot això del Tech Hub, li interessa fer proves o venir a visitar el Tech Hub, només cal que ens posi en contacte amb el servei d'empresa, empresa@manlleu.cat, o trucant al telèfon de l'OPE 938515022. I nosaltres, sí, recolliríem aquesta necessitat i li donaríem resposta.
0: Molt bé. Del Tech Hub hem de seguir parlant, perquè...
1: Sí, o sigui, ens han quedat molts temes.
0: Clar, t'anava a dir, perquè no n'havíem parlat mai, ara hem fet aquí un apunt, però encara hi ha moltes coses, i com diem, això acaba tocant, és això, no?, com la tecnologia acaba tocant molts àmbits de Manlleu, en general, per dir-ho així, i per tant jo crec que podem anar parlant de diferents projectes i tot plegat. Ara ens quedem amb aquesta idea, el dia dijous,
2: dos.
0: Bé, dos de juliol. 11, aquesta xerrada, aquesta jornada
2: de les aplicacions pràctiques.
0: Adreçada a petites i mitjanes empreses, que la gent s'apunti.
1: Molt, molt interessant.
0: Que pot ser interessant. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Bona tarda, i fins la pròxima.
1: Vinga.

és el 93 851 5022, i el nostre correu op@manlleu.cat. Es podeu seguir llegint cada setmana el diari de Manlleu i el ter.net i trobar tota l'actualitat al web manlleu.cat/op. Gràcies a Ràdio Manlleu i a tothom que ens ha acompanyat avui per fer possible el programa. Bona tarda de dijous i fins al setembre.

0: Jo li agafo. Ok.
1: Tot està l'hia matat xinxant.
2: O no?
3: Freqüència d'èxits. 107 FM.
4: Ràdio Manlleu.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.